0: 1.700 personas han sido trasladadas en total, el mayor despliegue que se ha hecho de este tipo. Han participado casi 2 centenares de policías antidisturbios, también Guardia Civil, para concluir en 5 horas el traslado a los 2 campamentos nuevos habilitados.
1: Otra de las fotos de la mañana allí en la ciudad autónoma, Florentino Pérez, que acaba de comparecer desde Ceuta después de haberse reunido con el presidente Vivas y tras la polémica con las camisetas en el partido del Real Madrid. Ha dicho el presidente del Club Blanco que este encuentro ya estaba previsto desde hace semanas, precisamente para dar homenaje o homenajear a Pirri, presidente de honor del Madrid, y que recordemos es de Ceuta. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha negado que la orden de compra del ático de lujo la diera ella. Es una de las dudas que quedó ayer en el aire tras la comparecencia de su consejero de presidencia, que, entre otras cosas, reconoció que una de las razones de la compra era el alojamiento ocasional de miembros del gobierno madrileño. A preguntas de la prensa en Alcalá de Henares, en una comparecencia delirante, Ayuso ha evitado responder quién dio entonces la orden de comprar este inmueble por valor de 6,3 millones de euros.
2: Está comprado y no es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
3: Y usted no dio orden de buscar ningún ático.
2: No.
3: De buscar ninguna vivienda de ese tipo. ¿Quién dio esa orden entonces?
2: No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
1: Ayuso, visiblemente nerviosa.
4: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Con más cosas, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno vuelve a endurecer los requisitos para poner en marcha nuevas universidades en España. Es la medida que ha avanzado Pedro Sánchez en un acto en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El gobierno da un paso más para poner coto a los chiringuitos universitarios y anuncia un real decreto que endurecerá todavía más los requisitos para estos nuevos centros. Endurecen las exigencias de profesorado. Un 50% de los docentes de cada titulación universitaria tendrán que ser doctores y un 40% deberá tener un contrato a tiempo completo. Se exigirá además la presencialidad en determinados ámbitos, como el sanitario. Lo ha anunciado el presidente del gobierno.
7: Y de esta forma lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
6: El presidente Sánchez ha lamentado la infrafinanciación de la universidad pública en comunidades como Madrid y Castilla y León.
5: Un concejal del PSOE en La Palma ha dimitido después de cuestionar la capacidad para ejercer sus responsabilidades públicas de una edil por su reciente maternidad. La Palma, Javi Rodríguez.
8: Manuel Garrido dice que las concejalas embarazadas no atienden a sus funciones y por lo tanto es mejor que esperen a dejar sus cargos para tener hijos. Lo dice a propósito de la concejala del Partido Popular que baja por maternidad en los últimos meses.
9: Una madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica de poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública. No voy a decir a cada uno lo que puede hacer en su casa y en su cama, pero...
8: El PSOE canario ha obligado a dimitir a este concejal que durante el pleno provocó la risa de Nueva Canarias e incluso algunos concejales del propio PP que aprobaron con su actitud el comentario machista de Garrido.
5: Y el turismo global resiste al conflicto en Oriente Próximo. Las llegadas aumentaron un 0,4% en el primer semestre, Eduardo Hernández.
10: Sí, según el último barómetro realizado por ONU Turismo, se estima que de enero a junio han viajado 690 millones de turistas internacionales alrededor del mundo, unos 3 millones más que durante el mismo periodo del año pasado. Es un incremento de 4 décimas. Todo esto, dice ONU Turismo, pese al conflicto en Oriente Próximo y la reducción de plazas aéreas por el encarecimiento del queroseno. La zona más afectada de momento es precisamente la del conflicto, donde las llegadas han caído un 22%. Europa resiste con un aumento del 3% en esa llegada de turistas.
1: Nos quedan los deportes. Acaba de hablar Luis de la Fuente después de dar la primera lista desde que somos bicampeones del mundo. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Y ha hablado sobre las dos novedades, las dos primeras llamadas, la del portero Josep Martínez y la del delantero Roberto Fernández.
12: Josep ya ha estado conmigo en la sub-21, portero, unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él, está haciendo unas grandísimas temporadas, campeón de Liga y de Copa en Italia, y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lleva 6 goles, creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
11: La selección que se concentra la semana que viene para los 4 primeros partidos de la competición de la Nations League, antes del parón hoy comienza una nueva jornada de Liga con el partido Español-Elche, pero el partido destacado es el derbi del domingo entre Atlético y Real Madrid. hablado el colchonero Marcos Llorente.
13: Un partido especial para las aficiones, sobre todo. Se disfruta mucho y que siempre tienes más ganas, sin volvernos locos, pero obviamente es un partido especial.
11: Y se pone en marcha la primera Supercopa de la Euroliga de Baloncesto en Abu Dhabi. Hoy semifinal, Real Madrid-Dubai a las 7 de la tarde.
1: Llega el fin de semana, Líbana, y va a haber lluvias.
5: Sí, en el norte y en el Mediterráneo se esperan lluvias que pueden ser fuertes, sobre todo hoy en el litoral de Cataluña y en Ibiza, Formentera y sur de Mallorca.
1: Pues nada, con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
4: Hora 14, en la SER.
14: Estàs sentint, escoltes, Hoy por Hoy Menorca. Avui és divendres i estem a Calamporter. Hem vingut a l'hotel Sabarrera i al seu restaurant Mirador, Terrassa Mirador, que és Mirador, com el seu propi nom indica, perquè ens permet una imatge singular, peculiar, increïble, de la platja de Calamporter i de la urbanització. Bé, val la pena, si no ho coneixen, han de venir. Després arreiarem amb el personal d'aquí de l'hotel Sabarrera per arreiar-ne del que és aquest indret i de lo que té per oferir. Però entri i entri, nosaltres ja tenim nous convidats. Anirem a xerrar amb ells de seguida. Abans, però, ens permetrem fer una petita visita al Museu de Menorca.
15: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té propem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
14: Al Museu de Menorca podem fer moltes coses, i de vegades tantes que ni ens fem una idea, perquè deim museu i la gent veu doncs, restes prehistòriques, arqueològiques, cultura de Menorca, sí. Veu també exposicions que marquen entorn al tema de la cultura, com la que recentment van tenir d'Així sona Menorca, també. Però també salut, sí, sí. Perquè es facin una idea, el dissabte, dia 26 de setembre, i a partir de les 9 del dematí, han organitzat Banys de So. I què és Banys de So? És una proposta de la Charlotte Mowley, de l'associació In the Flow, que proposa un poc una immersió amb els sons i aquestes ones sonores dels gongs i dels diferents elements materials que té, en una oportunitat que ens condueix a un lloc de calma i de connexió. Els Banys de So és una qüestió que no és nova, és quasi, podríem dir, mil·lenària, però que arriba al Museu de Menorca per convertir-se de cop i volta en un espai de benestar, una activitat en no només enriqueix la visita al museu, sinó que també respon un poc a aquesta tendència creixent de vincular cultura i benestar. O sigui que, si tenen el gust de poder mirar de participar, ja saben, l'activitat és gratuïta, s'han d'inscriure, això sí, és important perquè s'ha de mirar d'assolir un poc el que és quanta gent i cap hi pot participar. Com poden dir jo vull anar? Poden telefonar al Museu de Menorca per inscriure's o entrar a museudemenorca.com. És així de fàcil. I ara continuem, fem un repassó d'alguns bons consells i anem a xerrar amb el caixer president y en la caixera fadrina de las fiestas de Calamporter d'enguany.
16: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
17: Escola d'Adults de Mó i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mó i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
14: Estem a Calamporter, i Calamporter està en festes, i estem amb dos convidats, els saludem, Mario, Carla, bon dia, benvinguts.
18: Hola, bon dia.
19: Què tal?
14: Mario, que és Mariano Miguel Roig Balcells, i Carla, que és Carla Micaela Roig, sou pare i fill.
18: Sí, efectivament.
14: I esteu ja boni preparats per una nova edició de les festes de Calamporter. Jo deia que així president només n'hi ha aquí, en aquestes festes, no?
19: No, en els altres pobles només és... Bueno, hi ha el caixer balba, i aquí, com que no hi ha ajuntament, hi ha església, doncs és caixer president, simplement.
14: Què suposa per tu el ser caixer president?
19: Bueno, per jo ha estat un orgull que me telefonessin de l'associació de veïns per oferir-me poder ser caixer president, ja que jo tinc un vincle bastant important en Can Porter, de fa 25 anys que tenim una casa aquí, i per jo ha sigut molt especial. I encara més, es podem dir que la meva filla, que és un hobby que compartim junts de sempre, pues, que pogués ser la caixera fadrina.
14: El sortir a les festes de Can Porter és com sortir a d'altres festes o no? Perquè tu tens la possibilitat de dir, tu has sortit també a altres festes com les de Mo. Canvia tant? Els protocols són tan diferents o no tant?
19: Bueno, jo he sortit a diversos pobles, vull dir, jo som de Mo, i Can Porter és algo diferent, és especial. Només el simple fet de poder baixar a la platja, cosa que no vius a cap puesto més. Vull dir, són especials, no sé com diteu exactament, però... I els protocols, pues, per no haver-hi un caixer balba o una capellana, pues, ja te trastoca un poquet tot, però bueno, vull dir, són molt polides.
14: Bueno, què suposa per tu, Carla? El sortir com a caixera fadrina, enguany, amb ton pare, i bueno, què és per tu?
18: Bé, per jo és una oportunitat única i molt especial, per fet, com ha dit mon pare, de poder compartir-ho amb ell, i també és un any especial, ja que podré sortir amb el meu cavall, i algo que no es podrà repetir en molts anys, o mai, i té molta il·lusió.
14: També suposa un poc el sortir a Can Porter una cosa diferent. No sé si tu tens l'experiència també d'haver sortit a d'altres pobles. Havia sortit abans ja a Can Porter?
18: Sí, vaig sortir fa 2 anys, amb el meu cavall també, i ja fa des dels 13 anys que surto a Mo, però jo només solec sortir a Mo cada any.
14: Com és l'indret allà on es desenvolupa el gel? Aquí anem a ratllar d'una platja. Ja no és una plaça que te posen arena. És, suposo, diferent? Costa més per al cavall?
19: Bueno, el que és la plaça te posen arena igualment, el que és aquí on te fa gelió. La diferència és que quan voltes passes per dins la platja per poder tornar a entrar. Vull dir, només és tenir la mà al costat, vull dir... Però per al cavall el que és la plaça és pràcticament el mateix. Potser pot ser més petit o més gran que una altra banda, però és l'única diferència que hi pot haver.
14: I el ritme de sortir? Surt cada quants cavalls surten cada tongada?
19: Bueno, aquí pues, és com pugui ser Sant Llorenç, que entren d'un en un, els cavalls.
14: Quants cavalls sou en total?
19: Pues 31, tinc entès. Mm-hmm. 31 cavalls.
14: És aquesta l'ocasió també de fer unes fotos per dir com aquestes no hi ha d'altres festes, però també hem ratllat molt de la multiculturalitat. A nivell de qui puja en el cavall o entre els diferents caixers, també hi ha una varietat de gent de diferents nacionalitats. Està conformat un poc el que és la gent que surt de manera...
19: Bueno, no, tinc entès que hi ha, no sé com què són, però és tot gent d'aquí pràcticament el que he pogut veure. Vull dir, normalment és tot gent de l'O, ¿vale? I hi pot haver alguna convidada.
14: Vosaltres sou gent que viviu al món del cavall, com comentàveu abans, sortir amb el teu cavall propi, també m'imagino que és una cosa que fa especial il·lusió. Què me pots dir del teu cavall? Com es diu, quant d'anys té, quant de temps fa que el colques?
18: Bé, nosaltres tenim Nepsilon, que és un cavall espanyol, que té 16 anys i l'hem criat des dels 3 anyets, i per això és molt especial, ja que el món del cavall també ho vaig iniciar amb mon pare quan jo tenia 5 anys, i treure un cavall propi també significa el cuidat i la constància de tot l'any, de muntar-lo, de cuidar-lo, i tot això es veu traslladat el dia de la festa.
14: A tu no pots compartir el mateix cavall per sortir?
19: Jo he tret el cavall nostre durant altres festes, però bueno, ara va arribar un consenso amb la meva filla que el trauria ella, i jo orgullós de que el pugui treure ella també, i jo bueno, trauré un cavall d'un company meu.
14: Saps el nom del cavall?
19: Pues ara m'apures, que tampoc he pogut entrenar massa, no he tingut massa temps.
14: Però això te volia demanar, perquè clar, quan el cavall tal vegada no tens la confiança de que sigui tan teu, no és necessari el treballar-hi més amb ell per per estar segur que no hi haurà després una sorpresa a l'hora de treure'l.
19: Hombre, sí, sí, pot ser. Vull dir, quan és un cavall teu, pots tenir molta més confiança en ell, el coques durant tot l'any, i el fet de treure un cavall d'un company, pues, clar, tens aquella petita inseguritat, però bueno, és un bon cavall, jo confio en ell, i el poc que he pogut entrenar, pues, crec que ho traurem a llum.
14: Això sempre te treu necessàriament temps, i està clar que i ho has de fer per gust, perquè has de dedicar... Bueno, tothom, tota la gent que té cavall m'ho diu. És un goig, però és una feina, i això no sé si també teniu aquesta sensació.
18: Sí, és molta feina, vull dir, com te dic, jo fa des de 5 anys que estic dins el món d'escavar i és un sacrifici que ho fas amb gust, però te prives de moltes altres coses per cada dia haver d'anar a donar de menjar, a muntar, i molta constància, vull dir, és un animal que necessita sortir i tots els seus cuidats.
14: Estem, fixeu-vos, ara mateix en unes dates... ja ha passat mitjans de setembre, és el moment en el que aquestes festes de Can Emportes sempre arriben, més o menys, però tot plegat sempre estàs més pendent de veure si no te trencarà la meteorologia. Enguany passa que venim d'un estiu on ha fet una carugrada i sembla que no ens ho acabem de treure del tot. Crec que ara mateix deu estar caigant tempesta a Eivissa i Mallorca, i mira, quin bon sol que tenim, que està molt bé, perquè la festa es podrà fer, no? Però vosaltres també, al llarg d'aquest estiu, no heu anat pensant que hi hauria que repensar les festes del futur? Per això, no? Per no que ni els cavalls, ni els caixers, ni el públic estiguin sotmesos un poc a tenir que passar tanta calorada.
19: Sí, clar, és una cosa que està en un debat ara, el tema de la calor, el tema dels cavalls.
14: I vosaltres que aneu ben pintats, ben sí, vestits i ben tapats.
19: Sí, però també t'ho tinc que dir que jo calor tampoc no em pas gaire, perquè tens prou feina en pensar en que te respongui el cavall, tens prou feina en pensar en ell i concentrar-te en ell, que el que menys penses és en la calor. I per el tema dels cavalls, pues, clar, ara és un debat que hi ha, sempre s'han fet en 6 dies les festes, no sé, és un poc relatiu tot el tema aquest.
14: Jo no sé si el cavall passa calor, però entreu amb el cavall dins l'aigua a la platja o no?
18: Hi ha algunes persones que potser fiquen les potes dins l'aigua. Però...
14: per refrescar-les?
18: Sí.
14: Està molt bé. Jo, si fos un cavall, la veritat és que també ho agrairia, no? Refrescar el cavall. Ara,
19: sí, però és el que diu, si és un cavall que no li agrada gaire i ho forces molt, te tira dins l'aigua també. I després sí que tens un problema.
14: Ha passat alguna vegada? No ho sé.
19: No ho sé.
14: Bueno, us demanaré ara, comentàveu que teníeu un vincle, 25 anys, doncs, amb casa de Can Emportes, ja és alguna cosa. Haureu vist com ha anat canviant de Can Emportes? No sé si alguna vegada penseu que vos agradaria que Can Emportes tingués altra cosa en el futur, que guanyés altra cosa, coses que li faltin aquí, duríeu, o ho deixaríeu com està, no ho sé.
19: No sé si són la persona més adequada per dir-te això, però no ho sé. No. Jo, clar, jo he tingut un vincle bastant important que Can Emportes, perquè simplement he tingut una casa aquí, però tampoc ha estat que hagi viscut sempre aquí, saps?
14: És més per venir a l'estiu?
19: Sí, per exemple, a temporades, sí.
14: Per tant, és un indret per desconnectar, relax...
19: Sí, és un indret per desconnectar i ja tenim la gran platja aquesta aquí i, bueno, jo que em porté, a vegades sí, podria fer moltes millores, però a vegades et podria dir, te recomanar més l'associació de veïns, que està més...
14: A tu se t'ha passat alguna vegada pel cap? Això ho canviaria jo o m'agradaria per Can Emportes?
18: No, jo t'ho puc dir igual que mon pare, vull dir... No sóc aquesta persona més adequada, però... Jo disfruto molt de Can Emportes, de fet faig feina aquí els estius, i des de petit també he criat aquí i m'ho estimo molt.
14: De cara al turisme?
18: Sí.
14: O sigui que també domines bé idiomes?
18: Un pot d'anglès.
14: Això és necessari, no? També per Can Emportes, hi ha tant de veïns que són anglesos.
18: Sí, sí. Hi ha molts d'anglesos que viuen tot l'any aquí a Can Emportes, però gent d'aquí també, de Menorca.
14: Doncs avui reiem de festa, reiem de cavalls, de sortir, i bueno, que està bon i a punt, perquè estem a punt de començar. Nerviosos o no? Per allò de tenir ja experiència en...
18: Jo sí.
14: Tu fes que sí.
18: Sí, el fet de sortir com a caixera fadrina te fica com un pes més important i uns nervis que no sols tenir habitualment, perquè la gent com està més pendent de tu, dus una bandera, és un càrrec més important, considero, i estic especialment nerviosa, però amb molta il·lusió.
14: Algun consell?
19: Hombre, parella, pues no, simplement sé que jo confio molt en ell i en el cavall i sé que ho farà moltíssim bé.
14: Nerviós tu?
19: Bueno, jo algo sí, perquè és un càrrec que tampoc no havia fet mai, però bueno, el que dius, l'experiència també te va donar més tranquil·litat i els anys, i... però bueno, sempre hi ha les formiguetes aquelles a la panxa.
14: Bueno, crec que les coses quan les fas en un indret en el que t'hi trobes com a casa, és el cas, que t'hi trobes en família, és el cas, i amb un plantejament d'anem a passar-ho bé i que tothom ens ho passem bé, no hi ha res que pugui fallar. Volem agrair-vos, Mario Carra, que ens hagueu acompanyat avui, i desitjar-los a tots molt bones festes de Can Emporter.
19: Moltes gràcies per convidar-nos.
18: Moltes gràcies.
14: Nosaltres ara farem una petita pausa. Al nostre programa tenim encara més a compartir, com per exemple, bons consells com aquest.
20: Se acercan las fiestas de Cal Emporter. Vive la auténtica experiencia italiana en el restaurante del Hotel Sabarrera. Pastas caseras y las mejores pizzas artesanas con las vistas más impresionantes de la bahía. El rincón perfecto para celebrar estas fiestas. Reserva tu mesa hoy al teléfono 971-377-126. Hotel Sabarrera os desea unas magníficas fiestas.
21: Hola família, com ha anat l'estiu? El Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. Si no us veiem, us desitgem un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
22: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
23: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
22: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
24: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
25: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971-35-11-15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971-48-15-00. La primera visita informativa és gratuïta.
26: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Zespri por solo 4,99 euros el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95 euros el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu.
17: Escola d'Adults de Mo i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mo i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
27: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
0: hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
6: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
8: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neyma liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neyma, en Alaior, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
9: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
10: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
28: Dedicatòria, amb Bep Portella.
29: Hola, bon dia, bon dia. En aquest repàs del primer rock pop a Espanya, ja haureu vist que la majoria són grups masculins. Això no vol dir que no hi hagués veus femenines d'èxit en aquells primers anys 60. Una va ser Nelita Torelló. Dolores Torelló havia nascut a Barcelona el 1946. Va començar els seus primers passos musicals sent encara una fieta a finals de la dècada dels 50, quan va gravar un senzill, La burrita non, i la cançó Yo quiero un tebeo. Dos anys després, el 1961, va firmar per la discogràfica Vergara i va participar en el Festival de la Canción Mediterrània, aconseguint el segon lloc. Després d'una estada a Venezuela, fent feina a televisió, es va convertir en una de les cantants més prolífiques a Espanya, arribant a editar 14 EPs. Els EPs eren aquells discos entre senzills i LPs on hi posaven 4 cançons, i va participar en diverses ocasions en el Festival Internacional de la Cançó de Benidorm. Per aquesta època va arribar a fer unes 200 actuacions anuals a Espanya. Només va editar un LP el 1966 amb el títol Lita Torelló, i després també un recopilatori, els seus primers èxits per disc Vergara, publicat l'any 1998. A més, va doblar a l'espanyol cançons de bandes sonores de pel·lícules populars com El dia més llarg, La bruixa principiant, City City Bang Bang. D'altra banda, va ser una de les poques cantants que va enregistrar discos en català en els anys 60, un disc en temes originals i un altre en versions amb el segell Concèntric. Quan tenia 21 anys es va casar i va abandonar prematurament aquesta feina musical. L'escoltàvem amb un tema en castellà curiós, perquè és un tema que dedica a un escriptor, i a un escriptor ben juvenil. Juvenil amb el sentit de que tots els joves, en aquells anys, llegíem les seues novel·les. Julio Verne, a la cançó de Lita Torelló.

Històries de ficció des de fa quant de temps que estan amb els podcasts i els podcasts amb les històries de ficció. I aquest format ha demostrat una història que està explicada amb veus, amb música, amb efectes especials, agrada. Algunes d'aquestes produccions han aconseguit audiències internacionals molt importants. És el cas, per exemple, de Welcome to Night Vale, una ficció sonora que en aquest cas ve de Nord-Amèrica i que des de l'any 2012 simula les emissions d'una emissora de ràdio d'un petit poble on qualsevol cosa, per estranya que sigui, pot passar. Sona un poc Stranger Things, eh? El projecte continua actiu i acumula avui més de 300 episodis. Actualment apareix entre els primers llocs de les classificacions de ficció de Spotify, Apple Podcast, en diversos països. I no és un cas aïllat. La ficció sonora ha generat una comunitat internacional de seguidors i ha convertit alguns podcasts en autèntiques sèries de culte. Una dada que ens ajuda a entendre la dimensió que poden arribar a tenir aquestes produccions. Myths and Legends, un podcast nord-americà que recupera mites, llegendes i folklore de diferents cultures i els adapta a una narració contemporània, acumula més de 23.000 valoracions a Apple Podcast i apareix habitualment en les classificacions de llibres i arts de diversos països. Una estimació recent de CastFox situa els seus seguidors totals en prop de 391.000 a través de diverses plataformes. I això ens mostra una característica interessant de la ficció sonora. No necessita compartir idioma ni cultura per trobar públic, menys encara a dia d'avui, on hi ha eines que ens hi ajuden a traduir-ho, a fer-ho nostre. Nosaltres, amb el nostre convenciment de que la Isla de los Oyentes, amb les seves 11.000 descàrregues, va per molt bon camí, continuarem fent feina. I nosaltres el que farem serà anar-nos de festes, a festes de Carampordia, amb l'agraïment a tot el personal de l'hotel Sa Barrera i d'aquest mirador de Montcalampordia, des d'on avui hem fet el nostre oi per oi. Ara continua la informació aquí, a la cadena SER. El nostre agraïment a l'Ignasi Comelles, en la producció del programa, a Neu Dozendan, en el control tècnic, a tot l'equip de Ràdio Menorca i a vostès, per acompanyar-nos. Que tinguin molt bon cap de setmana.